0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

Ivetka por ti. Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Casó.
1: D'avui i d'ahir.
2: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
1: Per sentir-se bé.
4: Imagina. Desnúdame.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: It's my anxiety.
0: Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Why'd you grease the lightning?

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
2: Actes i festa per a grans i petits.
1: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
2: Tota la programació a jesús.cat.
1: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
6: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
5: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
6: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
5: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Gracias.
1: Éxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
1: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
2: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
3: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat
2: i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
3: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
4: Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
1: Molt bon dia, són les 8 i 4 minuts del matí. Avui és divendres, és 17 de juliol de 2026. I nosaltres aquí estem a través de la 103.9 o a través d'imaginaradio.cat, escoltant-nos des d'on puguis i vulguis. I estem amb tu des d'ara i fins les 9. Ja? Salutacions i una fortíssima abraçada que t'envio a través de les zones, va, que ja és divendres, la setmana passa volant i passen volant les hores i no ens enganyem que això és així. Avui el de bon matí, pues, diverses coses, perquè ens posarem al dia amb l'informatiu amb Andrea Maqueda, també amb el repàs als titulars en portada i també repàs a la portada del setmanari L'Ebre, que avui surt ja en distribució el número 1235. Sobre el setmanari L'Ebre en parlarem d'aquí un rato. També farem repàs a les activitats amb la agenda, la cançó en català del dia, resultats dels sortejos i avui és divendres, així que cal parlar de cinema en posta. Així que res, mira, a les 8 i 5 minuts en punt, també recordar-te que tindràs la millor música, que això jo a vegades no sé ni per què ho dic, perquè sé que ho dones per suposat. I res, que ara sí que comença el de bon matí i ara comença en sèrio, va.
0: De bon matí a Imagina Ràdio.
1: Allen Ginsberg deia que la nit és l'oportunitat perfecta per descansar, per perdonar, per somriure i per preparar-se per tots els combats de l'endemà.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.
1: I escoltem de seguida la veu de Sheeran, però abans Marc Anthony, la cançó Valió la pena.

0: De bon matí a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Y al de bon matí, pues es momento de posarnos al día. ¿Cómo farem? Pues en repasant els titulars en portada. Comencem amb el periòdico. Un dels que sens dubte és un dels temes del dia és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea recolza la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont. La justícia europea resol que la mesura de gràcia no afecta els interessos financers de la Unió Europea. El tribunal conclou que la norma també és aplicable als CDR acusats de terrorisme. El Consell de Seguretat Nuclear avala la pròrroga d'Almaraz fins al 2030. L'executiu té 2 mesos per decidir si n'ajorna el seu tancament. La Unió Europea reforçarà les xarxes elèctriques per prevenir ciberatacs. D'altra banda, Uber compra l'amo de Glovo, la filial espanyola, del qual queda en mans d'un fons. L'Audiència de Madrid manté el judici amb jurat contra Begoña Gómez. I també un apunt esportiu sobre el Mundial de Futbol que diu Lamine entre Cotofluix a les portes de la final del Mundial. El Blaugrana i Pedro Porro es van entrenar ahir al marge de l'equip després d'acabar amb molèsties en la semifinal contra França. A la portada de La Vanguardia, el Tribunal de la Unió Europea avala el fi conciliador de la llei d'amnistia. Els jutges europeus consideren que la norma es va aprovar per reduir les tensions polítiques. La sentència va fins i tot més enllà de resoldre les consultes sobre malversació i terrorisme. Si el Suprem no aixeca les ordres de detenció, caldrà esperar el Constitucional, diu que el govern espanyol, sobre el govern espanyol Bolaños reivindica el rigor de la llei i es felicita per la victòria. El PP respecta la decisió, però qualifica d'immoral la sessió per vots i Esquerra Republicana i Junts exigeixen al Suprem que apliqui l'amnistia o al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos. Begoña Gómez serà jutjada per un jurat i recupera el passaport. L'Audiència de Madrid ratifica que la dona del president s'assegui al banc dels acusats, però per 2 dels 4 delictes que pretenia Peinado. La cambra dona més veu a les grans empreses en una votació molt ajustada. El vot de qualitat del president permetrà ampliar les cadires de plata de la institució. I sobre nuclears, diu Almaraz, que també és un dels temes del dia, replava el tècnic per continuar oberta fins al 2030. A la portada del diari Ara, la justícia europea avala l'amnistia. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, com dèiem, diu que la llei busca la reconciliació de catalans i espanyols. L'independentisme, Illa i Sánchez exigeixen que s'apliqui ja la llei i Puigdemont no podrà tornar fins que el Suprem ho accepti. Lleugera pujada de...

0: matar a Catalunya en els últims mesos. D'altra banda, Zelensky destitueix el Ministeri de Defensa i la Cambra augmenta les cadires de plata. Les grans empreses recuperen 10 vocalies de pagament en un plenari dividit en què la proposta de l'executiva ha guanyat per la mínima gràcies al vot de qualitat del seu president. I per acabar el repàs a la premsa més general, anem al Diari de Tarragona. Europa es posiciona a favor de la llei d'amnistia. Diu que no veu delictes de malversació o terrorisme i que la decisió en mans del Tribunal Constitucional i del Suprem es queda. Fòrum, el gran salt del MAMT, diu el titular, s'inaugura la col·lecció que impulsa el nou museu a la Diputació. A Tarragona els municipis demanen ajudes per previndre incendis. A la Costa Daurada el preu del lloguer es contrau en zones tensionades i cal dir també en economia que el Marat obre la porta a allargar la central d'Ascó. També cal dir que avui al Diari de Tarragona pues, es regalen les ulleres de l'eclipse. Diu que aquestes són homologades i segures, llestes per a gaudir de l'aconteixement històric. Tots els detalls en el suplement també que trobarem a l'interior del Diari de Tarragona. I anem ara a les portades esportives, al Mundo Deportivo. La final de la Masia. I és que, bueno, cal dir que, òbviament, totes les portades fan ressò sobre la final del Mundial, que serà aquest diumenge. Diu, 9 dels finalistes del Mundial s'han format a la cantera del Barça. Messi i Lamine, referent d'Argentina i Espanya, rubriquen l'èxit del mètode Blaugrana. Es parla també aquí sobre ciclisme, sobre el Tour de França, diu tercer triomf de Merlier després d'un sprint amb caiguda múltiple. Anem ara a la portada de l'esport, que bueno, en portada trobaràs una de les fotos que en el seu dia es va fer Leo Messi per a un calendari benèfic, no ho recordo malament, amb un bebè, que aquest bebè pues, era la mitja mal d'uns 5 mesos, crec que van dir que tenia. I el titular diu que aquesta foto només la podia fer l'esport. I ser llegenda, es diu, del Mundial, només ell. Sí, bueno, és això, que a la foto pues, estan tots dos fa pues, uns quants anys enrere, 18 o 19, clar. Més coses, en aquest cas sobre el Barça, diu, avui es podria estrenar de Yemi, que es posa ja les ordres de Hansi Flick. Anem ara a l'esportiu, diu, rendits al 10, l'Argentina celebra la plenitud de Leo Messi, que havia patit molt amb la selecció i ara la guia a la recerca del segon Mundial seguit. El crack jugarà la seva tercera final d'una Copa del Món, al mateix escenari on fa 10 anys va anunciar que deixava l'albiceleste. I acabem parlant d'atletisme. Diu que Javier Lorente bat el rècord de Catalunya dels 400 metres tanques a Madrid.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta de 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: Avi, me la dona per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend Margalef, la mel de casa.
9: Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. En l'aire del teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat.
0: De bon matí a Imagina Ràdio.

0: cançó es diu Guapíssima, Banda Neon, una de les cançons d'aquest estiu 2026.
1: I m'he posat a pensar en tu.
0: I arribem de seguida en només 2 minuts a les 8:30. Arribem ja a l'informatiu i ho fem amb la música de Lost Frequencies. La cançó, Are You With Me?
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: I són exactament les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre el Almaraz.
3: El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó, el que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032.
2: Valfego tramita l'ampliació de la seva granja marina per donar més espai a les tonyines davant del canvi climàtic.
3: El projecte preveu 14 noves piscines de 50 metres de diàmetre i entre 20 i 30 de fondària. L'empresa sosté que l'ampliació no suposaria cap increment de la producció i, per contra, assegura que milloraria les condicions ambientals, el benestar animal i la compatibilitat de l'activitat. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar este dimecres una resolució del Departament de Territori reclamant a l'empresa una avaluació d'impacte ambiental ordinària davant els efectes significatius sobre el medi ambient que podria tenir l'ampliació.
2: I en agenda, tot a punt a Tortosa per acollir un festival Vèrtebra Dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre.
3: El Festival de Dansa Contemporània, impulsat pel ballarí i coreògraf Tortosí Robert Olivan, torna amb una nova etapa i un nou nom. El certamen, que recull el llegat de Deltebre Dansa, se celebrarà del dilluns 20 al diumenge 26 de juliol i manté els seus 3 grans pilars: la formació professional, els tallers i els espectacles internacionals. La programació d'enguany compta amb la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell.
2: I Andrea, pel que fa al temps, les temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui divendres ens despertem amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 36 i 37 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en res en menys de 30 minuts a les 9.
3: Fins després.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furlai, Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
2: I escoltem ara la música de Pereza. Pienso en aquella tarde, en aquest cas. Acompanyats per David Sumers i Dani Martín. Així sona quan són les 8 i 33 minuts.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10 i mitja de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
4: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Glory, la música de Lady Gaga. I són les 8 i 43 minuts del matí i ara pues, és moment de fer una ullada a la portada del setmanari L'Ebre d'avui divendres.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
0: Bé, com deia, anem a fer una ullada a la portada d'aquest nou número del setmanari L'Ebre, que recordem és el 1235. Hi ha diversos temes en portada, a l'interior òbviament n'hi ha més, però en portada es destaca, entre altres, pues, que nou municipis mobilitzen més de 130 milions per a regenerar els seus barris. La segona convocatòria del Pla de Barris en marxa a Tortosa i Amposta avalua propostes de la Ràpita, Deltebre, Ulldecona, l'Ametlla, Flix, Batea i Godall. 5 dels nous programes presentats aspiren a injectar 12,5 milions d'euros cadascun en 5 anys en transformacions físiques i socials. Més coses, perquè també es parla sobre el primer aniversari del foc del Baix Ebre, ja que va haver un emotiu homenatge en record del bomber que va morir a l'incendi de Paüls. Una escultura a mida real situada al mirador de la població perpetua la memòria del bomber Antonio Serrano i esdevé un espai de record i reconeixement a la seva tasca i al sacrifici dels equips d'emergències. Més temes en aquest cas pues, referent a Tortosa, ja que torna al Renaixement i es presenta aquesta nova edició marcada per les novetats amb la incorporació dels viatges històric-artístics, l'obertura de nous espais patrimonials com les galeries subterrànies del Castell de la Suda, una experiència interactiva al Centre d'Interpretació del Renaixement i el projecte Renaixement Gastronòmic, entre altres novetats en aquesta edició de la festa. Cal dir també que Bonpreu obrirà un segon súper a Tortosa a principis de 2027. Les cadenes, a més, les cadenes d'alimentació Lidl i Ametller Origen ja estan construint els seus nous establiments al portal de Ciutat Nord. Investigades 3 persones per vessar sulfat de coure al canal. I entre altres temes, també cal dir que la regió de l'Ebre és la primera de Catalunya en prescripció d'antibiòtics i que a l'interior del setmanari també, entre altres coses, pues, trobarem una entrevista al nou president de l'Associació d'Empresaris. Tots aquests temes i més que trobaràs a l'interior del setmanari L'Ebre, pues, avui en aquest número 1235. Recorda que d'aquí un rato el setmanari L'Ebre, aquest nou número, aquesta nova edició estarà al teu punt de distribució habitual, on sigui que normalment l'adquirixes. Així que mira, la setmana que ve, més setmanari.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I escoltem ara des de principis dels 2000, Sick of Love, Robert Ramírez.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4, a la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: des de principis dels 90, Cuerpo de Mujer. I són ja les 8:55 minuts del matí i el que anem a fer ara és pues, recordar-te que hi ha moltíssimes activitats aquest cap de setmana i anem a recordar-ne alguna d'elles. Mira, el cap de setmana ja ho saps que comença avui, indiscutiblement, comença els divendres i avui, entre altres, pues, hi haurà un concert d'estiu al Perelló amb espectacle també a càrrec de l'agrupació musical L'Emburgada. Serà a les 10:30 de la nit a la pèrgola 1 d'octubre. També hi ha l'espectacle Autoficció amb Pep Plaza, Nit Humor, amb els seus personatges reals i de ficció i música en directe. Serà a les 10:30 de la nit a la Sala Teatre de Tivissa. Per a demà dissabte hi ha moltes activitats, però mira, tres d'elles. Per una banda, una activitat de Deltebre Dansa, que és Deriva amb Roberto Olivan a les 7 del vespre al pati dels Tilers del Centre Cívic de Roquetes i cal dir que l'accés és gratuït. També hi haurà gratuïtament el concert de Joan Rovira a les 10:30 de la nit a la plaça Europa de Riumar a Deltebre i Nit de l'Humor amb Mas d'Enverge, amb Mic de Cai i Xavier Deltell a les 10:30 de la nit al pavelló poliesportiu. Les entrades es poden adquirir a través d'Ebre Ticket, però has de córrer que en queden poques ja. Més coses, perquè el diumenge jornada castellera amb la participació de la colla castellera Chicuelos i Chicueles del Delta i la colla castellera Xiquets de Vilaseca a les 11 del matí a la plaça del Coc de la Ràpita. També el diumenge hi haurà la Buda Bike, que és la ruta turística per descobrir l'illa de Buda cop de pedal, amb visita guiada, degustació de productes típics i mostra de folklore del Taic. La sortida és a les 9 del matí i les inscripcions cal fer-se a l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja. També hi haurà ruta en vaixell, espais de dol i memòria de la batalla de l'Ebre, a les 12 del migdia al vaixell La Perla d'Amposta. Informació i reserva a laperlacreues.com. I recordem pues, que avui ja s'estan celebrant diverses coses que es poden gaudir fins al diumenge dia 19. Mira, per una banda, el Festival Eufònic, per a informació i programa eufònic.net, també la 6a edició del Brou d'Estiu a Rasquera, serà el mas de Gavatxó, d'en Pinyolet, informació i programa a les xarxes socials del festival i les entrades a ticketing.cat. També se celebren fins diumenge les festes majors de Santa Bàrbara i la 29a Festa del Renaixement, on es poden conèixer pues, totes les arts renaixentistes a la Tortosa del segle XVI. Tota la programació es pot consultar a festadelrenaixement.cat i les entrades també allà a entrades.festadelrenaixement.cat. Així que cap de setmana i a gaudir.
1: De bon matí a Imagina Ràdio.
0: I escoltant Aretha Franklin, arribem ja a les 9 del matí, a hora punta i a hora d'informatiu.

0: així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: És hora punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Inma.
2: L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre el Maraf.
3: El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central del Maraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032.
2: Valfego tramita l'ampliació de la seva granja marina per donar més espai a les tonyines davant del canvi climàtic.
3: El projecte preveu 14 noves piscines de 50 metres de diàmetre i entre 20 i 30 de fondària. L'empresa sosté que l'ampliació no suposaria cap increment de la producció i, per contra, assegura que milloraria les condicions ambientals, el benestar animal i la compatibilitat de l'activitat. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar este dimecres una resolució del Departament de Territori reclamant a l'empresa una avaluació d'impacte ambiental davant els efectes significatius sobre el medi ambient que podria tenir l'ampliació.
2: I en agenda tot a punt a Tortosa per acollir un festival vèrtebra dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre.
3: El Festival de Dansa Contemporània impulsat pel ballarí i coreògraf Tortos i Robert Olivan torna amb una nova etapa i un nou nom. El certamen que recull el llegat del Deltebre Dansa se celebrarà del dilluns 20 de diumenge al 26 de juliol. I també els seus 3 grans pilars, la formació professional, els tallers i els espectacles internacionals. La programació d'enguany compta amb la participació de ballarins i formacions de més de 50 països amb professors i referents de primer nivell.
4: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
6: Imagina Ràdio.
7: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
3: Avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 36 i 37 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. No m'havia pujat el micro i anava a xerrar. Bueno, en fi, que moltes gràcies, Andrea, que bon cap de setmana i fins dilluns.
3: Igualment, molt bon cap de setmana.
2: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora a punta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i, si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
8: Ei, què et passa? Fas mala cara.
9: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
8: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
10: M'has salvat la vida.
11: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
12: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
2: I avui la cançó en català de la mà de Doctor Prats es diu A poc a poc.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Damiano David, amb aquest Next Summer, són les 9 i 10 minuts. I ara pues, demà fer una ullada als resultats dels sortejos. Sortejos com el de la 649, que la combinació guanyadora ha estat formada pel 6, el 17, el 18, 31, 36 i 44. Complementari el 40 i reintegrament el número 1. Els números de la primitiva d'ahir dijous han estat l'1, el 6, l'11, 27, 31 i 38. El complementari el 41 i reintegrament el 0. A la Bonoloto els números han estat l'1, el 18, el 29, 37, 47 i 49. Complementari l'11 i reintegrament el 2. Els números del trio, l'1, el 4 i el 7, i finalment al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 52.614 i la sèrie, la 4.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
0: I aquesta cançó la coneixes.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
3: A mi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosen.com.
5: Rossell Margalef, la
6: mella
5: casa.
6: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini, 977 70 12 57. Fetzini.net.
8: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llongar

0: misses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarra, sinó de sang que budell de porc. Sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
1: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
2: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Música de Rey, la cançó es de Where is my husband.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: I són ja les 9 i 20 minuts, escoltem ara Opalite de Taylor Swift i de seguida anem a parlar de cine ja en la recta final del de bon matí avui.

0: escoltés a Taylor Swift de fons, o mentre l'escoltem, perquè també l'estic escoltant, òbviament, pues el que vaig és a contar-te algo que t'hem anat contant des de fa ja uns quants dies, i és que aquest cap de setmana hi ha moltes coses a fer, i una d'elles pues, és anar a riure un rato, així, tal com t'ho dic. I a riure un rato, a on? Pues a Masdenverge. Jo, si m'ho preguntes, t'ho explico. I si no m'ho preguntes, pues també. Escolta, mira, a Masdenverge, demà dissabte, a les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu. I queden poques entrades. Es poden comprar a través de Breticket i que aquí podràs veure pues, a Miqui de Cai i Xavier del Tell. O sigui que la risa està asseguradíssima. Com et dic, això és demà mateix, ja, és que ja ha arribat el dia, ja fa dies que en parlem, però ja ha arribat el dia, és demà i cal anar, perquè cal riure i riure moltíssim. Així que entremig de totes les activitats que hi ha per a fer, una de totes, obligatòria, que vagis, és aquesta. I bueno, jo t'ho he explicat, però ara aquí, mira, ara ho escoltaràs una mica, jo crec que més ben explicat i tot.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: I si demà vas a veure'ls a ells, perquè sé que aniràs, pues, també durant el cap de setmana pues, també has d'anar al cine, perquè és un molt bon lloc on anar, el cine, no? Cine Més Amposta, sobretot. Cine Més Amposta. Ara, a més de la promoció, torna per 6,50 €. A les taquilles de les sales de Cine Més Amposta d'Unió Cine Ciutat també tens aquesta opció fent la compra online a cineciutat.com i a la nostra app còmoda i fàcil. Torna per 6,50 €. Compris on compris, però sempre a Unió Cine Ciutat, Cine Més Amposta. Ja ho has escoltat i ho saps perfectament, eh? Cine Més Amposta, boníssima opció per, a, pues, bueno, per anar un rato a veure una pel·lícula o diverses. Això ja va a cadascú. Si t'agrada veure diverses pel·lícules seguides, escolta, mira, de sala a sala i tiro perquè me toca. Llavors, vols comprar l'entrada anticipada? La seva aplicació, l'aplicació de UCC, i quan, que és UCC, de Unió Cine Ciutat, i quan ja la tens, pues, escolta, mira, busques que sigui Cine Més Amposta i ja tries pel·lícula, sala i ho tries tot, o pel·lícules, sales. Això ja tu mateix. I arribes allà amb el teu QR i, escolta, més ràpid que menys. El mateix ho pots fer a la seva pàgina web, a Unió Cine Ciutat. Pel·lícules d'esta setmana, doncs pues mira, estrenes com a tal, doncs pues tenim l'Odissea, esperadíssima, però esperadíssima per la crítica. També, per altra banda, que per cert se pot veure en versió original el dijous a les 8:30 del vespre. Després hi ha 6 sessions avui, per exemple, si vols anar-hi, a partir de les 5 de la tarda n'hi ha 6, ni més ni menys. Una altra pel·lícula que es pot veure, en aquest cas una pel·lícula de terror, Possessió Infernal en Llames. Mira, se'm fa la boca aigua a mi quan es parla de terror. I també es pot veure Hombres de Acero, una pel·lícula ja més d'acció. Aquestes com a novetats, però es pot continuar anant a veure Haciendo Amigos Sin Granos Nat o Baiana, que s'estrenava la setmana passada, o Minions and Monsters, que estan tenint moltíssim èxit. I, a més, pots comprar de manera la preventa, pots comprar les entrades per a la pel·lícula Spider-Man Brand New Day, que s'estrena el dimecres dia 29 de juliol, d'aquí 2 setmanes. Però ja podries comprar l'entrada i assegurar-te pues, el seient a la zona que més t'agrada a tu de les sales on es projecta la pel·lícula. Perquè, per exemple, el dia de l'estrena hi ha 7 sales que la, hi ha 7 horaris diferents que projecten aquesta pel·lícula, o sigui que val la pena. Que no saps quin, que no saps què regalar, doncs pots regalar el bonus de Cine Més Amposta amb diverses entrades. Que dius, ai, és que en cap de setmana no soc massa d'anar al cine perquè, claro, ja, per exemple, ja, pues, no sé, hi ha moltes activitats, és que digue la que digue, me'n deixaré moltes. I preferixes anar entre setmana, doncs jo et recomano que vagis quan vulgues, però mira, un bon dia, per exemple, és este.
1: Els dimecres no festius, vine al cine a Unió Cine Ciutat Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unió Cine Ciutat Amposta. Algú et dona més?
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
3: Ayer la vi.
4: Ayer
3: la vida.
0: I com que estem tan estiuencs, perquè és meitat de juliol i han passat la primera meitat i tot de juliol i estem quasi final de temporada, doncs mira, escolta, una cançó estiuenca per marxar. Desitjar-te bon cap de setmana. Ens trobem dilluns, et deixo, amb Juan Magán.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre el Almaraz. El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032. Balfegó tramita l'ampliació de la seva granja marina per donar més espai a les tonyines davant del canvi climàtic. El projecte preveu 14 noves piscines de 50 metres de diàmetre i entre 20 i 30 de fondària. L'empresa sosté que l'ampliació no suposaria cap increment de la producció i, per contra, assegura que milloraria les condicions ambientals, el benestar animal i la compatibilitat de l'activitat. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar este dimecres una resolució del Departament de Territori reclamant a l'empresa una avaluació d'impacte ambiental ordinària davant els efectes significatius sobre el medi ambient que podria tenir l'ampliació. I en agenda, tot a punt a Tortosa per acollir un festival vertebre dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre. El Festival de Dansa Contemporània, impulsat pel ballarí i coreògraf tortosí Robert Olivan, torna amb una nova etapa i un nou nom. El certamen, que recull el llegat de Deltebre Dansa, se celebrarà del dilluns 20 al diumenge 26 de juliol i manté els seus 3 grans pilars: la formació professional, els tallers i els espectacles internacionals. La programació d'enguany compta amb la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell.
1: Repsol t'ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: Vuela, vuela.
5: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
7: La millor música
5: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
3: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
2: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
3: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
2: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que estia pres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre el Almaraz. El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032. Balfegó tramita l'ampliació de la seva granja marina per donar més espai a les tonyines davant del canvi climàtic. El projecte preveu 14 noves piscines de 50 metres de diàmetre i entre 20 i 30 de fondària. L'empresa sosté que l'ampliació no suposaria cap increment de la producció i, per contra, assegura que milloraria les condicions ambientals, el benestar animal i la compatibilitat de l'activitat. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar este dimecres una resolució del Departament de Territori reclamant a l'empresa una avaluació d'impacte ambiental ordinària davant els efectes significatius sobre el medi ambient que podria tenir l'ampliació. I en agenda, tot a punt a Tortosa per acollir un festival vertebre dansa més obert i innovador amb la mateixa ànima de sempre. El Festival de Dansa Contemporània, impulsat pel ballarí i coreògraf tortosí Robert Olivan, torna amb una nova etapa i un nou nom. El certamen, que recull el llegat de Deltebre Dansa, se celebrarà del dilluns 20 al diumenge 26 de juliol i manté els seus 3 grans pilars: la formació professional, els tallers i els espectacles internacionals. La programació d'enguany compta amb la participació de ballarins i formacions de més de 50 països, amb professors i referents de primer nivell. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel assolellat que es mantindrà durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: cançó d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartir iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat els darrers mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i dos focus grups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'estratègia territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. L'Ametlla de Mar estrena un autobús elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales del municipi. Des d'este passat dimecres ja està en funcionament la Calabús, un nou servei d'autobús 100% elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales. El servei, que funcionarà fins al 15 de setembre, compta amb dues rutes, una per la costa nord i una altra per la costa sud, amb l'objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible i reduir l'ús de vehicle durant els mesos de més afluència de turisme. El bitllet costarà 2 euros per trajecte, tot i que fins al 31 de juliol el servei serà gratuït. El Festival Univers de Benifallet tanca la seva edició amb el lliurament de 4 premis als Jocs Florals de l'Ebre. El certamen va retre homenatge a figures com Desideri Lombarte, Gerard Vergés, Blai Bonet, Manuel Pérez Bonfí i Abubakar el Tortutxí, i també va recordar els poetes Albert Aragonès, Zoraida Burgos i Cinta Farnós. El moment més destacat va ser el lliurament de les tarongines dels Jocs Florals de l'Ebre, amb la tarongina d'or per a Maria José Franquet pel poema Inacabat i per a Anna Arques en la categoria de poema musicat per Queulat. Conxita Jiménez i Rosa Queralt van rebre mencions especials pels seus poemes Instant i Anguilet. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: En 3.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
3: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
6: Actes i festa per a grans i petits.
5: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
6: Tota la programació a jesús.cat.
5: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
7: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
8: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
9: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
8: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
9: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
8: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartint iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat els darrers mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i dos focus grups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'Estratègia Territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. L'Ametlla de Mar estrena un autobús elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales del municipi. Des d'este passat dimecres ja està en funcionament la Cala Bus, un nou servei d'autobús 100% elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales. El servei, que funcionarà fins al 15 de setembre, compta amb dues rutes, una per la costa nord i una altra per la costa sud, amb l'objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible i reduir l'ús de vehicle durant els mesos de més afluència de turisme. El bitllet costarà 2 euros per trajecte, tot i que fins al 31 de juliol el servei serà gratuït. El Festival Univers de Benifallet tanca la seva edició amb el lliurament de 4 premis als Jocs Florals de l'Ebre. El certamen va retre homenatge a figures com Desideri Lombarte, Gerard Vergés, Blai Bonet, Manuel Pérez Bonfí i Abubakar el Tortutxí, i també va recordar els poetes Albert Aragonès, Zoraida Burgos i Cinta Farnós. El moment més destacat va ser el lliurament de les tarongines dels Jocs Florals de l'Ebre, amb la tarongina d'or per a Maria José Franquet pel poema Inacabat i per a Anna Arques en la categoria de poema musicat per Queulat. Conxita Jiménez i Rosa Queralt van rebre mencions especials pels seus poemes Instant i Anguileta. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

0: Lucero Cartiti, Day, siempre para compañía. Presenta arriba la invitación para la consulta. Llega
1: Flava. Imagina Radio, 103.9 FM.
2: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contra farà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
3: Forès i Cid, que en Saladés us desitja una bona festa del renaixement.
4: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
5: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
7: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
8: No esperis més i vine a veure l'autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
9: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
10: Imagina Ràdio.
11: D'avui i d'ahir.
10: Imagina Ràdio.
12: La millor música
10: per sentir-se

0: Son les dos. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern activa el desplegament del Pla de Pobles amb la primera convocatòria de 100 milions d'euros prevista per a l'octubre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el govern preveu publicar este mes de juliol les bases reguladores del Pla de Pobles, dotat amb 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Es tracta del primer pas per posar en marxa el pla, pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació dels pressupostos, que Illa va presentar a la segona trobada de municipis rurals. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, s'obrirà a l'octubre, mentre que la resolució definitiva es preveu per a l'abril de 2027. Les subvencions oscil·laran entre 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants i els 6 milions per a les capitals de comarca. Amposta licita un nou contracte de jardineria per reforçar el verd urbà. L'Ajuntament ha tret a licitació el nou contracte de manteniment de les zones verdes amb un pressupost de 3,27 milions d'euros per als pròxims 5 anys, gairebé el doble que l'actual. El contracte ampliarà la plantilla fins a gairebé 10 treballadors, donarà cobertura tant al nucli urbà com als nuclis de Poble Nou del Delta, Eucaliptus i Balada i als polígons de Toses i l'Oriola, i incorpora també les millores del nou conveni estatal de jardineria. A més, es valoraran propostes com la modernització dels sistemes de rec, la renovació del material vegetal i la retirada de les soques de palmeres afectades pel morrut roig. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Gaspatxo de Síndria. Cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà. Ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels arbres monumentals, els indrets picassians i el Coll de la Sènia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
3: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. El govern activa el desplegament del Pla de Pobles amb la primera convocatòria de 100 milions d'euros prevista per a l'octubre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el govern preveu publicar este mes de juliol les bases reguladores del Pla de Pobles, dotat amb 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Es tracta del primer pas per posar en marxa el pla, pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació dels pressupostos, que Illa va presentar a la segona trobada de municipis rurals. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, s'obrirà a l'octubre, mentre que la resolució definitiva es preveu per a l'abril de 2027. Les subvencions oscil·laran entre 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants i els 6 milions per a les capitals de comarca. Amposta licita un nou contracte de jardineria per reforçar el verd urbà. L'Ajuntament ha tret a licitació el nou contracte de manteniment de les zones verdes amb un pressupost de 3,27 milions d'euros per als pròxims 5 anys, gairebé el doble que l'actual. El contracte ampliarà la plantilla fins a gairebé 10 treballadors, donarà cobertura tant al nucli urbà com als nuclis de Poble Nou del Delta, Eucaliptus i Balada i als polígons de Toses i l'Oriola, i incorpora també les millores del nou conveni estatal de jardineria. A més, es valoraran propostes com la modernització dels sistemes de rec, la renovació del material vegetal i la retirada de les soques de palmeres afectades pel morrut roig. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i del Tebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
4: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
5: Actes i festa per a grans i petits.
4: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
5: Tota la programació a jesús.cat.
4: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
7: Rebaixes brutals a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
8: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
4: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
3: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
4: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
3: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
5: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
6: Que bé. Quina olor més bona!
7: Així dona gust estar a casa, tots junts.
8: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
9: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
10: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
9: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
11: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
12: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!
13: Imagina Ràdio,

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartint iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat els darrers mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i dos focus grups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'estratègia territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. L'Ametlla de Mar estrena un autobús elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales del municipi. Des d'este passat dimecres ja està en funcionament la Calabús, un nou servei d'autobús 100% elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales. El servei, que funcionarà fins al 15 de setembre, compta amb dues rutes, una per la costa nord i una altra per la costa sud, amb l'objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible i reduir l'ús de vehicle durant els mesos de més afluència de turisme. El bitllet costarà 2 euros per trajecte, tot i que fins al 31 de juliol el servei serà gratuït. El Festival Univers de Benifallet tanca la seva edició amb el lliurament de 4 premis als Jocs Florals de l'Ebre. El certamen va retre homenatge a figures com Desideri Lombarte, Gerard Vergés, Blai Bonet, Manuel Pérez Bonfí i Abubakar Altortutxí, i també va recordar els poetes Albert Aragonès, Zoraida Burgos i Cinta Farnós. El moment més destacat va ser el lliurament de les tarongines dels Jocs Florals de l'Ebre, amb la tarongina d'or per a Maria José Franquet pel poema Inacabat i per a Anna Arques en la categoria de poema musicat per Queulat. Conxita Jiménez i Rosa Queralt van rebre mencions especials pels seus poemes Instant i Anguileta. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Entrades a ebreticket.cat.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Aquest divendres i dissabte nit, Algaravia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algaravia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
6: Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartint iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat els darrers mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i dos focus grups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'Estratègia Territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. L'Ametlla de Mar estrena un autobús elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales del municipi. Des d'este passat dimecres ja està en funcionament la Calabús, un nou servei d'autobús 100% elèctric que connecta el nucli urbà amb les cales. El servei, que funcionarà fins al 15 de setembre, compta amb dues rutes, una per la costa nord i una altra per la costa sud, amb l'objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible i reduir l'ús de vehicle durant els mesos de més afluència de turisme. El bitllet costarà 2 euros per trajecte, tot i que fins al 31 de juliol el servei serà gratuït. El Festival Univers de Benifallet tanca la seva edició amb el lliurament de 4 premis als Jocs Florals de l'Ebre. El certamen va retre homenatge a figures com Desideri Lombarte, Gerard Vergés, Blai Bonet, Manuel Pérez Bonfí i Abubakar el Tortutxí, i també va recordar els poetes Albert Aragonès, Zoraida Burgos i Cinta Farnós. El moment més destacat va ser el lliurament de les tarongines dels Jocs Florals de l'Ebre, amb la tarongina d'or per a Maria José Franquet pel poema Inacabat i per a Anna Arques en la categoria de poema musicat per Queulat. Conxita Jiménez i Rosa Queralt van rebre mencions especials pels seus poemes Instant i Anguileta. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
8: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
9: Actes i festa per a grans i petits.
8: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
9: Tota la programació a jesús.cat.
8: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
10: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern activa el desplegament del Pla de Pobles amb la primera convocatòria de 100 milions d'euros prevista per a l'octubre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el govern preveu publicar este mes de juliol les bases reguladores del Pla de Pobles, dotat amb 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Es tracta del primer pas per posar en marxa el pla, pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació dels pressupostos que Illa va presentar a la segona trobada de municipis rurals. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, s'obrirà a l'octubre, mentre que la resolució definitiva es preveu per a l'abril de 2027. Les subvencions oscil·laran entre els 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants i els 6 milions per a les capitals de comarca. Amposta licita un nou contracte de jardineria per reforçar el verd urbà. L'Ajuntament ha tret a licitació el nou contracte de manteniment de les zones verdes amb un pressupost de 3,27 milions d'euros per als pròxims 5 anys, gairebé el doble que l'actual. El contracte ampliarà la plantilla fins a gairebé 10 treballadors, donarà cobertura tant al nucli urbà com als nuclis de Poble Nou del Delta, Eucaliptus i Balada i als polígons de Toses i l'Oriola i incorpora també les millores del nou conveni estatal de jardineria. A més, es valoraran propostes com la modernització dels sistemes de rec, la renovació del material vegetal i la retirada de les soques de palmeres afectades pel morrut roig. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel assolellat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 20 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Amposta, 36 a Bot i 37 graus a Móra d'Ebre i Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Mas d'en Verge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Mas d'en Verge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Mas d'en Verge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid.

0: L'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu!
3: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
2: Ahí vamos.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc, ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El govern activa el desplegament del Pla de Pobles amb la primera convocatòria de 100 milions d'euros prevista per a l'octubre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que el govern preveu publicar este mes de juliol les bases reguladores del Pla de Pobles, dotat amb 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural. Es tracta del primer pas per posar en marxa el pla, pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació dels pressupostos, que Illa va presentar a la segona trobada de municipis rurals. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, s'obrirà a l'octubre, mentre que la resolució definitiva es preveu per a l'abril de 2027. Les subvencions oscil·laran entre els 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants i els 6 milions per a les capitals de comarca. Amposta licita un nou contracte de jardineria per reforçar el verd urbà. L'Ajuntament ha tret a licitació el nou contracte de manteniment de les zones verdes amb un pressupost de 3,27 milions d'euros per als pròxims 5 anys, gairebé el doble que l'actual. El contracte ampliarà la plantilla fins a gairebé 10 treballadors, donarà cobertura tant al nucli urbà com als nuclis de Poble Nou del Delta, Eucaliptus i Balada i als polígons de Toses i l'Oriola, i incorpora també les millores del nou conveni estatal de jardineria. A més, es valoraran propostes com la modernització dels sistemes de rec, la renovació del material vegetal i la retirada de les soques de palmeres afectades pel morrut roig. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
3: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
2: Imagina Ràdio.
4: La millor música
2: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Burla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
4: Ajuda, reflexió, pausa, calma. Perquè hi ha moments en què tot s'atura. Moments en què necessitem sentir-nos escoltats, compresos i acompanyats. Per això, des del projecte social de RIMSA, impulsem grups gratuïts d'acompanyament al dol. Un espai segur on compartir, trobar suport i sentir-te acompanyat. RIMSA, al teu costat quan més ho necessites. Troba'n més informació a rimsamemorial.com.
5: Arriben les festes majors de Tivissa 2026, del 17 al 26 de juliol. Vine a gaudir d'espectacles i concerts únics cada nit de Pep Plaza, de Aguateques, Barca de Mitjana, Meravella, Montgrins, Alaska on Tour, Titanes Show i, com a gran final, Puro Relajo. Cada dia, música, balls i espectacles que faran que el poble bategui amb alegria i energia. Un ambient inoblidable, cultura i festa a cada racó. No et perdis les festes majors de Tivissa.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
3: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
2: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
3: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
2: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
4: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
7: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
8: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre Almaraz. El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartint iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat des de res mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i 2 focus grups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'estratègia territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una 20ena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres sinó de sang que budell de porc sàpia que pagarà i que estia pres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
3: Forès i Cid Can Saladés us desitja una bona festa del renaixement. Delta Chamber Music Festival torna amb la seva 11a edició del 20 de juliol al 2 d'agost, amb una programació i uns músics excepcionals que arribaran a Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredó. No et perdis el Festival de Música de Cambra de referència a les Terres de l'Ebre. Entrades a deltachambermusicfestival.com.
4: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les roques de Benet, la cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
3: Aquest divendres i dissabte nit, Algarabia Nocturna. Una festa per tancar les nits del Renaixement amb molta marxa. Vine per viure una festa d'època. Aquest divendres i dissabte, a partir de les 12 de la nit, Algarabia Nocturna a l'antic camp de la Torreta de Remolins, Tortosa. No hi falteu.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre Almaraz. El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartint iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat els darrers mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i 2 focus groups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'estratègia territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una 20ena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. L'alcalde d'Ascó demana al govern espanyol que allargui la vida de les nuclears després de l'informe sobre el Almaraz. El Consell de Seguretat Nuclear s'ha mostrat favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz, una decisió que l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, també vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, ha valorat molt positivament. Ribes considera que aquest informe dona esperances de mantenir la principal font d'ocupació del municipi i espera que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir el futur dels 2 reactors d'Ascó que el govern espanyol preveu tancar el 2030 i 2032. El Consell Comarcal del Montsià impulsa sessions participatives per definir la seva estratègia territorial 2026-2029. Representants de centres educatius, entitats culturals i professionals del sector van participar en una nova sessió col·laborativa este mes de juliol per identificar els principals reptes i oportunitats de la comarca, compartint iniciatives i formular propostes per a la futura estratègia. La trobada amplia un procés participatiu iniciat des de res mesos que ja ha inclòs una fase de diagnosi i 2 focus grups amb el teixit empresarial i institucional del territori. Totes les aportacions recollides serviran de base per redactar l'estratègia territorial del Montsià 2026-2029, un document que definirà les prioritats de desenvolupament de la comarca per als pròxims anys. I en agenda, el Delta Chamber Music Festival reunirà una 20ena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen, que dona el tret de sortida este dilluns 20 de juliol, comptarà amb concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Tot i que per als concerts d'Amposta les entrades ja estan exaurides, encara és possible adquirir entrades per als concerts Selecció Carrusel, que se celebraran a Tortosa, Ascó i Deltebre, i per Colors, que tindran lloc a Roquetes, La Sénia, Flix i Horta de Sant Joan. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel assolellat que s'ha mantingut durant tota la jornada i les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara al cap de setmana s'espera un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre, mentre que les temperatures seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dilluns amb més informació. Bona nit i bon cap de setmana.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Rojo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: No.

0: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: σου, d'avui i d'ahir.
1: Imagina Ràdio. La millor música per sentir.